0: Tot és comèdia.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
2: Si agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en Estats Canviants, la fascinant exposició de Capuan Ikiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró, una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
6: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
7: Mr. Kirk, I'm an offended juvenile detective, but surely expulsion is not the answer.
8: I'm afraid expulsion is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane.
9: Doncs ja ens hem teletransportat i ja estem en directe i a l'estudi seguint fent Tot és comèdia a la 1:38. Ara heu reconegut la sintonia, no? Oriol Puigdauler, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Els més fidels.
10: Bon dissabte.
9: La senyora Paquita ha reconegut.
10: I el senyor Josep.
9: I el senyor Josep també.
10: Sí, què tal?
9: Bueno, què tal tu?
10: Jo molt bé, aquí, aterrant.
9: Com seria hivernar? Has estat hivernant de teatre, diguem. Has estat...
10: Estiuejant.
9: Molt allunyat i molt tancat i molt desconnectat.
10: No. I fent vacances a les Canàries amb la meva parella, que hem dit, no ho direm a ningú, que no hem anat a cap museu, perquè sempre som d'allò d'anar a museus, tal, i hem fet tot natura, tot volcans, tot excursions.
9: Això és molt nou per tu, eh?
10: Això és molt nou per mi. Jo sóc urbanita, jo sóc carn de teatre, de cine, de museu, però no, molt bé, també, desconnectar, eh?
9: Escolta'm, la temporada teatral d'Arts Escèniques s'aixeca oficialment aquest dilluns, no l'altre,
10: sí,
9: amb la ja clàssica gala, perquè són com 25 anys,
10: exacte,
9: o més.
10: Que... Liceu, Catalunya aixeca el taló.
9: Exacte, però nosaltres ho farem ja, si
10: molt
9: et
10: bé.
9: Sembla. No?
10: Molt bé.
9: Perquè
10: molt
9: tenim
10: bé.
9: Moltes coses, o tens moltes coses a dir sobre el que ens espera a partir de ja als teatres. Però abans acabem de conversar amb Maria José Cifuentes,
10: sí,
9: la directora del Mercat de les Flors.
10: La Cote, coneguda pels amics com a
9: doncs
10: Cote.
9: Doncs m'ho hauries d'haver dit
10: Cifuentes.
9: Això, perquè, clar, tenia uns problemes que si Maria Jesús, que jo m'embarbussava tota l'estona, si li hagués dit Cote des del
10: Cote.
9: Principi,
10: no
9: molt
10: sé d'on surt, però... Clar, Cifu no, Cote, li
9: Cote,
10: diu, la Cote Cifuentes.
9: Bé. Escolta'm, i que jo crec que és la primera vegada que es posicionava tan clarament sobre aquesta
10: sí.
9: notícia que ha sorprès molt al sector, l'avançava el periòdico, crec que a finals
10: sí,
9: de juliol...
10: Sí.
9: Sobre la possibilitat, encara és una possibilitat, de que Catalunya tingui una companyia nacional, això, de dansa. El que passa que la sorpresa és que penjaria o dependria del Teatre Nacional i no de la Casa de la Dansa, que és el Mercat de les Flors. Bé, doncs, ella ha dit, home, primer això no està confirmat.
10: Home, i el Mercat de les Flors és la Casa de la Dansa de Catalunya, i de fet sempre, i ho continua fent, jo crec que la Maria José Cifuentes ho farà molt bé, perquè la programació que ha presentat fa molt bona pinta, és el que sustenta la dansa a Catalunya. Llavors, jo crec que no té cap mena de sentit. Primera, parlar ja de companyies nacionals de teatre o de dansa, l'any 2026, anem una mica tard. També vam anar com 100 anys tard creant el Teatre Nacional de Catalunya. Ara una companyia nacional, bueno, però clar, la de dansa, és que tindria tot el sentit del món que fos al Mercat de les Flors, que és qui està fent aquesta feina aquests últims anys amb el projecte Cèl·lula, que és el que possibilita que creadores, creadors, facin grans espectacles de sala gran i que intentin girar, perquè això també ho deia la Cifuentes, que el problema és, llavors, és el circuit, és els bolos, i això hauria de ser per llei.
9: Sí, sí, és el que ens ha dit també.
10: Que els espectacles de dansa tinguessin 30 bolos assegurats per Catalunya, abans, llavors, de sortir pel món, no?
9: I, sobretot, no vestim un sant i, sisplau, en desvestim un altre.
10: Ah,
9: és a dir, que no hi hagi conflicte aquí d'interessos pels recursos,
10: exacte,
9: que, com sabem, són sempre limitats en els pressupostos. Però bé, tu... Ah, i també deia... Clar, és que ens vam reunir amb en Marco, president del teatre...
10: Joan Francesc Marco,
9: Joan Francesc,
10: sí, sí,
9: Marco,
10: que és qui mana. Llavors, el Marco ja tenia aquesta idea des de que on estava al Liceu.
9: Però
10: llavors...
9: també de la companyia de teatre.
10: Clar.
9: Nacional de Teatre, que no se'n parla tant, eh?
10: Vaig veure un tuit, que no sé qui ho deia ara, que deia, benvinguts al segle XIX. Perquè, esclar, ja és una mica... I això també ho deia la Cifuentes a l'entrevista, que segons com alerta qui guanyi eleccions a Catalunya, a Espanya, els pròxims anys, ja ho estem veient molt a Madrid, que llavors aquestes companyies nacionals... poden ser una mica el reducte d'una cosa molt conservadora, molt, molt de dretes. I precisament el Mercat de les Flors, que és una casa de la dansa contemporània, els llenguatges, la llibertat d'expressió, la diversitat que mostra, la Companyia Nacional de Dansa estarà molt bé si es fa. Això també és una altra cosa, si s'acaba fent, perquè donarà feina als creadors, als intèrprets, però aviam com es fa.
9: Aviam,
10: ja en parlarem. Ja,
9: perquè bueno,
10: Josep Maria Mestres, pobre, que entrarà al TNC ara, s'ha trobat de sobte amb això. Companyia Nacional de Teatre, Companyia Nacional de Dansa, dius, home.
9: Que en el seu projecte, per cert, també es contemplava, la creació de la companyia de... No sé si de dansa, però de teatre, sí, nacional.
10: De teatre, sí.
9: Bueno, Josep Maria Mestres, nou director del TNC, que esperem entrevistar aviat, molt aviat, aquí. No sé si arribarem al primer cap de setmana de la nova temporada, però en qualsevol cas, estar aquí al Tot és Comèdia en breu. Reposicions. Tu que sempre, és un discurs que t'he sentit mil vegades.
10: Sí.
9: Són importants, les temporades són curtes, sisplau.
10: Exacte.
9: Donem-li segones oportunitats a les obres que han funcionat i que el públic no ha pogut veure. Doncs tu, 3, 4 i 5 tasses.
10: No, aquest any serà la temporada de les reposicions.

0: hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht.
1: Per terra, per mar i per aire, per teatre públic, per teatre privat, per teatre... O sigui, a
2: gran,
1: tot arreu,
2: petit, comercial, sí, alternatiu... Jo crec que això, ja fa temps que ho diem molts periodistes, molts crítics, i també jo crec, dins dels programadors o dins de les companyies, també companyies que han fet un espectacle que ha anat bé, però l'han fet dues o tres setmanes al Brossa, i quan van a trucar al Julio o la Carme, volen un espectacle nou. I ells diuen, no, volem ensenyar el que hem fet, no? I aquesta mania, i també de la sobreproducció, de com estan muntades les subvencions, les companyies que tenen el tri anual, que és cada any una cosa nova, una cosa nova. Una
1: és
2: cosa
1: que és
2: nova.
1: El tri anual?
2: És una subvenció que et garantitza 3 anys, però que, clar, demana cada any un espectacle nou. Això fa això, aquesta sobreproducció d'espectacles que molts cops neixen i moren, tenen vides molt curtes, no poden girar prou, això hi ha creadors que voldrien girar o encara mostrar, exhibir els que hi han fet, però els demanen sempre cosa nova, perquè cada programa de cada teatre es vol marcar el tanto que jo programo lo nou, i és com, bueno, una cosa que s'ha vist dues o tres setmanes al Tantarantana o al Brossa pot sumar públic si va al Lliure o si va al TNC, no?
1: Sí.
2: Bé, i aquesta temporada, bueno, ara sentíem la Hildegard Neff cantant el Mac i Messer, no? El Mac al Navalla. Clar, se sumem les coses que hem vist al Grec però que tornen en temporada, però les moltes reposicions que hi ha als teatres, això, grans i petits, públics i privats, bueno, jo crec que és una bona manera de recuperar espectacles a tothom, o a tots aquells que no els hagin vist. No?
1: El primer que veurem al Lliure és el primer que vam veure al Grec, és aquesta producció conjunta per celebrar els aniversaris.
2: L'Òpera de
1: Rals. Festival com del teatre, 50
2: exacte,
1: anys del Lliure, recordem-ho.
2: 50 anys, poca broma, poca broma.
1: Te va agradar o no te va agradar?
2: Jo crec que amb la Marta Pazos sempre passa que les fotos queden molt bé. L'espectacle és una altra cosa. Jo crec que té
1: molta calor per fer aquesta obra. No? Vam
2: sortir, actors. Vam sortir tots del Grec parlant de la calor i de les 3 hores. Clar, jo quan el Lliure, que la tornaré a veure... Que
1: jo també, asseguts, jo per primera vegada.
2: Asseguts còmodament a les butaques del Lliure i amb aire condicionat serà diferent. A part, jo crec que la Pazos tenia un molt bon repartiment, molt bones idees, però que no acabava de... Perquè, bueno, també jo crec que inaugurar un Grec amb un espectacle de 3 hores sempre és molt arriscat.
1: Sobretot amb aquelles cadires que té el Grec, deixeu-m'ho dir, repetir, i escolta, cadires... una reforma no estaria bé?
2: Sí,
1: unes coses
2: veu que el Xavier Marcel...
1: Seients més còmodos?
2: El Xavier Marcel, la roda de premsa de valoració, tancament, ja van dir que s'ho pensarien, i de potser amb la calor s'ha de pensar alguna cosa, també.
1: Home.
2: Perquè si cada any hem d'anar tenint aquestes calors, no sé, que posin un sistema d'aquell d'espersors, rotllo l'Expo de Sevilla,
1: un,
2: saps
1: un
2: que anava...
1: Un fluix,
2: que anaves per allà, perquè és que si no, la gent ens desmaiarem tots. Però bé, i tornarem al Lliure
1: i
2: bueno, serà una de les moltes reposicions. El Lliure mateix tornarà a l'herència. L'espectacle que vam veure fa dues temporades, molt gran, molt exigent pel que fa als actors. Clar, se'n van a fer-lo a Madrid, llavors també aprofiten, fan aquí unes quantes funcions més a Barcelona, que no són tantes. Però bueno, i seguirem teatres grans públics. El TNC torna a la Tercera Fuga, també.
1: Multipremiat.
2: Com l'herència, espectacle multipremiat, per la crítica, pels mags, pels butaca. I també és interessant veure com, que això també cal remarcar-ho, a l'herència em sembla que només hi ha un actor nou, una substitució, que això és un triomf, tenint en compte que els actors, tothom té mil coses i conserven el Cuevas, el Salazar...
1: És el que t'anava a dir, són actors a la tercera, que estan molt, molt a desitjats.
2: A la Tercera Fuga també només hi ha un canvi, que és que la cantant, la Magali Sare, que estava estupenda, serà substituïda per l'Alexia Pasqual. També un canvi molt interessant.
1: Que ve de fer Els Miserables a Madrid.
2: A Madrid, sí.
1: I que la bueno, concursant de... Eufòria.
2: I la Victòria Spumberg, que em comentava el dia de roda de premsa al TNC, que van veure moltes cantants, van fer molts càstings, diu, pues, que realment l'Alexia Pasqual és la que ens oferia un ventall més ampli. Llavors, bueno, això també ho hem de celebrar. Llavors, també, en el teatre comercial, Focus, Poliorames, Vitós...
1: Bé, Focus, de fet, encara no ha presentat la seva
2: programació.
1: La dels 40 anys. La
2: dels 40 anys, exacte.
1: La principal companyia privada de teatre.
2: Exacte, 50 anys al Lliure i al Grec, 40 anys a Focus, però Focus ja sabem algunes coses que tornaran, que ja s'han dit, com els fills a la Villarroel, amb la Vilarassau, Buixaderes, l'Arànega... o la primera llei de Newton, també la Villarroel, ara al setembre.
1: L'anirem a veure el cap de setmana que ve.
2: Que va ser un dels èxits del Grec, també. O el retrat de Dorian Gray i el Romer, amb la Gunyalons, que vam parlar aquí. O els Germans de Sang, el Condal, on surten els Roques Quius. Ai, els Roques Quius, no, el Roc Bernadí i l'Alder Salazar, que ara parlàvem que també estaran amb feina, amb l'herència.
1: Deixa'm dir un O a mi, O... la Lolita Flores.
2: La Lolita, que, Poncia.
1: Que 4 anys porta ja, o no sé quantes temporades de Poncia.
2: Jo crec que és la quarta o cinc... Jo crec que és la quarta vegada.
1: Però té molt de públic
2: aquí a Catalunya. Que veurem aquí al Teatre Goya. Sí, sí, sí, bueno, esclar. Però llavors a mi també m'agrada que hi ha doncs, també reposicions a sales com l'Atrium, no? Un espectacle que es deia l'última entrevista entre la Montserrat Roig i la Mariola Campmany, que si no vols veure el grec te'l recomano molt.
1: No la vaig veure.
2: Amb la Berta Giraut i l'Anna Güell, o, jo què sé, a la Versus, Glòries, hi haurà el musical Un refugi al sol, que és un musical de petit format, nova creació, molt gamberro, molt divertit. El Maldà, doncs, espectacles com Escenes d'un matrimoni, o Guillermota, que ja és un clàssic, no? Mm-hmm. I aquestes coses que feien el Texas, per exemple, no? L'Espai Texas, que ja va néixer com un lloc de reposicions, ho fan altres teatres, o també espectacles que salten de sala, com Gola, de l'Oriol Pla i el Pau Mates, que de la petita del TNC passa a la sala gran de la Beckett, no? Vull dir que també és una manera de recuperar espectacles.
1: I a banda de reposicions, va, digue'm un parell d'obres que ara mateix estiguis amb el FOMO, que no te'l treus de sobre i...
2: Ai. Aviam, jo tinc curiositat per
1: veure... Digue'm dues.
2: La Mare Coratge, del TNC.
1: Emma Vilarassau.
2: Home, d'Emma Vilarassau.
1: Emma Vilarassau fent, que està en el millor... Bueno, fa molt que està en el seu millor moment.
2: Sí, sí. Emma Vilarassau, i dirigit per Josep Maria Mestres. Jo encara recordo molt que tinc una edat, La Mare Coratge, que vam veure al Teatre Nacional, dirigida pel Mario Gas, amb la Vicky Peña fent La Mare Coratge, Laia Marull fent la Catrin, que és la filla muda. Allò era un espectacle bastant clàssic. Aviam què ens presenta aquí el Mestres. Aquest tinc ganes de veure'l. I també ja us he de dir que, per deferència entre Oriols, el cicle dedicat a l'Oriol Genís a la Beckett no me'l perdré, tot i que he vist ja la majoria d'espectacles, que també està molt bé que recuperen espectacles que s'han vist a l'Àtrium o altres llocs. Però jo crec que és molt bona idea de dedicar un cicle a un actor, i a un actor com l'Oriol Genís, no? Que la Beckett hem vist cicles dedicats a dramaturgs, dramaturgues, però dedicat a un intèrpret no ho havíem vist mai, i em sembla molt
1: Oriol Genís, ja saps que hauràs d'ocupar una de les cadires d'aquest estudi, del
2: sí.
1: Tot és comèdia, per a... Home,
2: sí,
1: de venir,
2: sí, sí, sí.
1: Deixa'm dir-te una mica que... Vaja, que em menjo les ungles. Casa de Bernarda Alba.
2: Ah, sí? Sí?
1: Digues tu, amb qui hi haurà en aquesta
2: Això
1: casa
2: ja
1: de Bernarda
2: Això ja s'ha dit, l'Oriol Borogi, Teatre Biblioteca... Home, la Bernarda serà la Marcia Cisteró, la Poncia, la Nora Navas...
1: Mira, la Lolita la farà
2: Exacte.
1: La Nora Navas.
2: I la gran Míriam Muclés és l'Adela, que és la filla petita. Sí, sí, aviam, amb ganes de veure aquesta Bernarda Alba. Vull dir que ara que d'aquí al setembre ja amb la bola negra, l'estrena de la pel·li dels Javis, ja tornarem a reviure una mica...
1: La efervescència
2: aquesta amb l'Orca, aviam què tal. Sí, sí.
1: Bueno, no ens ho acabarem, això, eh? No sé com ho farem. Oriol Puigtauler. Doncs...
2: No, jo tinc la sort, com que he vist tantes d'aquestes reposicions, els crítics estem molt contents. Perquè diuen, mira, això ja està vist, check.
1: Doncs vinga, això pel que fa, diguem, a la temporada regular a la cartellera de Barcelona, però és que també s'acaba d'anunciar aquesta mateixa setmana l'edició, ja no sé ni quina, número molts anys...
2: 35, em sembla. Ai, ara
1: 35,
2: no m'ho he equivocat, em sembla que és 35.
1: Ara ho mirem. Sí. Del festival Temporada Alta.

0: Aquí, sentint Pink Martini. No, és que... Amado mío.
1: Has de pensar, algunes, algun oient em diu aquests dos s'han posat a ballar a l'Amado mío i ens han deixat aquí penjats. Temporada alta, què en podem destacar d'aquesta edició 2026 que, com sempre, es farà a la tardor?
0: Es farà a la tardor, tota la tardor, Girona i Salt i per allà... 35a edició, és que ara ho estava buscant al Google, al mòbil. Sí, 35a edició, vull dir que també poca broma. Lliure 50 anys, Focus 40 anys, temporada alta 35 anys, tu. Tot està de celebració.
2: Sí.
0: I de fet l'any que ve, alerta, seran els 30 anys del TNC, perquè el TNC va començar el 97. L'any que ve, el 2027, celebrarem els 30 anys del TNC. Ja en parlarem. Bueno, temporada alta, com sempre, el millor de l'escena contemporània nacional, és a dir, catalana, estatal, internacional, Narcís Puig, senyor Puig, que el programa director. El millor de cada casa. Llavors, jo, clar, tinc tirada cap a fora i anar a mirar els grans noms internacionals, que, clar, hi haurà els tops dels tops de la creació europea, com l'italià Romeo Castellucci, que farà un espectacle sobre Faust, que es diu Faust, fet, no dit, que en italià és Fausto, fato, non detto, vull dir, és com un Faust fet, però no dit, no sé, no sabem com serà, o com el coreògraf belga Sidi Larbi-Cherkaoui, que s'alia amb el creador suís Martin Zimmermann per presentar un espectacle de dansa, circ, teatre visual, o els Peeping Tom, companyia mítica de teatre dansa, que aquí hem vist molt i últimament ja coproduint amb el TNC. Això s'està fent molt ja a Europa. Alerta, companyies com la Nit Company, Peeping Tom, que recuperen espectacles antics. En aquest cas, un espectacle dels primers que van fer, que es deia Les Salons, una família, un menjador, i hi ha una escena molt mítica, que no sé si has vist mai, d'una parella que té una nena petita, com de 3-4 anys, als seus braços, i que van ballant, tenen un duo molt bonic, que es van fent com petons i que gairebé no es desenganxen, fent un petó a la boca i van aixecant-se, anant a terra, girant, giravoltant...
1: Sense deixar anar el nadó.
0: Sense deixar anar la criatura. I aquest és aquest espectacle. I també, bueno, a Girona i Salt també s'ha de dir que s'estrenen i es coprodueixen pues, espectacles del Llàtzer Garcia, del Xavier Bovés, de la Veronal, i que això, el Big Bang, que és aquest cap de setmana, aquests dies per reunir el millor de la creació catalana i el millor de la creació internacional, es conviden programadors, que hi vaig cada any, d'Europa, d'Espanya, Catalunya, i llavors molts d'aquí, dels creadors d'aquí, troben bolos gràcies a la temporada alta, per tant...
1: Molt bé.
0: I anirem.
1: I la música, de fet, estem sentint encara de fons els Pink Martini, que hi actuaran. Quins altres concerts destacaríem
0: també
1: aquí?
0: També hi ha la Martirio, l'Eliades Ochoa, també hi ha grups catalans com l'Osa, bé, una mica de tot, ja ho sabeu, que més el... A la temporada alta pues, es pot veure també des del retrat de Dorian Gray, que ara parlàvem, o Calentamiento, del Rocío Molina, que jo crec que és un dels grans espectacles de dansa i un dels grans espectacles que vam veure aquesta temporada
1: passada. Per tornar a veure, eh?
0: Meravella. O una cosa petita com el Somvermis de l'Albert Prat, que és sobre el Jacint Verdaguer, un monòleg que tornarà al Teatre del Ferró i que anirà a la Planeta.
1: Martirio, jo em quedo amb Martirio, que és una debilitat de casa meu des de fa una tira d'anys.

0: li ha costat, però ha començat a cantar. Martirio, que serà un concert de tangos, una de les seves especialitats. Bé, doncs, ja estem aixecats.
1: Ja, d'aquí dos dies a setembre. Dilluns ja comencem la temporada regular. Hi haurà sorpreses i canvis
0: quines novetats tindrà?
1: A tota comèdia?
0: Doncs ja ho veureu i ja ho escoltareu. En tot cas, l'Oriol Postoler ens continuarà criticant,
1: visitant,
0: en el bon sentit de la paraula, criticant les estrenes teatrals i totes les notícies que puguin sortir al voltant de les arts escèniques del país. Oriol, gràcies.
1: A tu.
0: Fins ara.
2: Que en esta soledad no podemos el...
0: Doncs a ritme de Martirio marxem, us quedeu amb l'Hora 14, que acabeu de passar un bon dissabte al control Dani Puntí Prats, que també es reincorpora avui després de les vacances, i demà hi tornarem amb més Tot és Comèdia, aquí a la cadena SER i a SER Catalunya. Mentrestant, podeu recuperar tots els continguts a l'aplicació de la SER, que és el més ràpid i directe. Vinga, que vagi bé, fins demà.
2: Que te quiero tanto que si no vienes hoy...
3: Tot és Comèdia. Cadena SER. Ayuda a cuidar tu corazón con Regis Cardio. La tiamina contribuye a una función cardíaca normal. La vitamina C, la E, el zinc y el selenio a proteger las células del daño oxidativo. Desde un euro al día. Regis-global.es. Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
4: A Forns Gil som de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
5: Hay cosas que afectan más de lo que crees. Tu confianza, tus relaciones. En Clínica Masculina Europea avanzamos con una nueva tecnología focal y eficaz. Vuelve a sentirte tú. Infórmate sin compromiso en Barcelona, Girona y en clínica-masculina.com.
6: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
7: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
8: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un, el Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: Hola, buenas tardes. Máxima tensión en Ceuta a punto de cumplirse un mes de la entrada masiva de migrantes. Esta tarde se había convocado una protesta que ha sido suspendida por el temor a la presencia de grupos de ultraderecha. Y hace unos minutos se ha producido una nueva emboscada a militares por parte de un grupo de migrantes. Hay 4 detenidos y un herido. ¿Qué más sabemos? Javier Paredes, adelante.
2: Efectivamente, al menos un sargento ha resultado herido leve esta madrugada tras ser asaltado por un grupo de aproximadamente 30-40 migrantes en la playa del Chorrillo. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia cómo los agresores lanzaron piedras de grandes dimensiones contra los efectivos, que tuvieron que abandonar el lugar mientras eran perseguidos durante varios metros. Hasta el momento, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han detenido a 4 migrantes por su presunta participación en este ataque.
1: El líder del Partido Popular ha inaugurado oficialmente el curso político. Alberto Núñez Feijóo, desde Cerdedo Cotobade, en Pontevedra, ha anunciado que los populares se personarán en la causa judicial contra el gobierno por la crisis migratoria en Ceuta y han pedido la comparecencia en el Senado de la directora del CNI.
3: Hay una ministra de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y por eso exigimos de una vez por todas que comparezca la directora del CNI, que el Partido Popular se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional, donde se está investigando lo que ha pasado en Ceuta.
1: Recordamos que son 5.000 los migrantes que siguen allí en Ceuta. 100 han sido expulsados a la espera de que Frontex comience a ayudar en las labores de triaje. Por cierto, el comisario europeo de Migraciones acaba de confirmar esa petición de España. Asegura que ya la están estudiando y que la decisión será rápida. Y otro recordatorio, este lunes Aymar Breto se entrevistará en Hoy por Hoy al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Será a partir de las 8:30 de la mañana. En Ucrania, un ataque aéreo de Rusia deja al menos 38 muertos y más de 40 heridos. El bombardeo, uno de los peores de la guerra, se ha producido cerca de un almacén con explosivos. A Imedia lo ampliamos y las autoridades de Nepal han localizado con vida a un segundo español de los 3 que en un principio permanecían desaparecidos después de la tremenda riada que ha afectado al país. Son casi 670 los fallecidos. Sera Fernández.
4: La Junta de Turismo de Nepal ha confirmado el hallazgo de este español, por lo que se eleva ya a 2 el número de españoles que han sido localizados con vida tras la riada. Desde Nepal informan que esta persona se encuentra localizada en comunicación con las autoridades, pero aún no ha podido ser rescatada. Hay un tercer español que por el momento continúa desaparecido tras la riada que ha causado por ahora 669 muertos y la desaparición de casi 3.000 personas.
1: Y Donald Trump se adueña del petróleo de Venezuela. Era lo esperado después de capturar a Nicolás Maduro a comienzos de este año. El pacto incluye 65.000 millones de barriles que duplicarán la reserva de crudo de Estados Unidos. Saray González.
5: El mayor acuerdo petrolero de la historia mundial, así lo ha calificado el presidente de Estados Unidos en su red social. Este convenio entre ambas administraciones permitirá a empresas estadounidenses explotar estos 65.000 millones de barriles de petróleo, que sumados a los que ya controlaban supone más del 21% del total de las reservas petroleras del país sudamericano. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado el acuerdo poco después a través de un comunicado en X, asegurando que esto supondrá una inversión de 100.000 millones de dólares que contribuirá no solo a la modernización y recuperación de la industria petrolera, sino también al crecimiento económico del país.
1: Detenidos 2 jugadores de la cantera del Mallorca por grabar una relación sexual con una menor sin su consentimiento. Amplía Peter Chernokoyev.
6: Según la información publicada por el periódico Última Hora, los hechos ocurrieron el pasado 14 de agosto. Los 2 hombres acudieron a un domicilio de Palma con la chica, con la que uno de ellos, mayor de edad, mantuvo relaciones sexuales consentidas. Mientras tanto, el menor, escondido en un armario, grabó la escena sin saberlo la chica. Ambos están acusados de corrupción de menores y se investiga si el mayor de edad mantenía alguna relación con la joven. Por su parte, el Mallorca, tras analizar los hechos y las circunstancias, extinguió los contratos de ambos jugadores, por lo que han dejado de pertenecer a la entidad.
1: Y en Guipúzcoa han detenido al conductor de un VTC por agredir sexualmente a una pasajera. El arrestado llevó a la chica hasta su destino, bloqueó las puertas y ventanas y comenzó a besarla y tocarla sin su consentimiento. La víctima tiene 23 años.
0: Hora 14. Almudena Lopesino.
1: Y en la redacción de informativos es un fin de semana de operación retorno en este final de las vacaciones para la gran mayoría. ¿Cómo ha ido la mañana en las carreteras? José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora un accidente complica en Sevilla la entrada por la 49 en Tomares, al mismo tiempo que se complica también la entrada ya a Madrid por la 2 en Coslada, 3 Arganda y 6 Majadahonda. Tráfico intenso también esta 6 en Ávila, en Arévalo, ya sea la capital madrileña como también en la zona del Mediterráneo, en diferentes puntos de la 7 en Valencia, en Vetera, sentido Castellón, en Málaga, tanto en San Pedro Alcántara como en Fuengirola, ya todo ello hacia Marbella, como los accesos a Sevilla, tanto por la A4 en Dos Hermanas como por la AP4 ya en Los Palacios y Villafranca.
1: Agosto termina con subida de temperaturas. Adrián del Pozo, se acaba el fresquito de estos días.
8: Sí, se va la borrasca que ha bajado los termómetros hasta 13 grados por debajo de lo normal y vuelven a su estado habitual este verano. Máximas de 36 en Córdoba, 34 en Lleida o Zaragoza, 32 en Toledo. Esta subida de las temperaturas va a poner el cierre al que, según la EMET, va a ser el verano más cálido de toda la serie histórica.
1: Y nos quedan los titulares del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos por delante 3 partidos de Liga. A las 5, Levante Betis. A las 7, Real Sociedad Español. Y a las 9 y media, Sevilla Atlético de Madrid. Además, fuera del fútbol, octava etapa de la Vuelta a España, 171 kilómetros por delante, y a las 3, sprint de MotoGP en Aragón con pole para Marco Bezzecchi. Todo desde las 3 en Carrusel Deportivo.
1: Con David Nieto y Alberto Vallés en el control de sonido, Belu Jiménez en la producción. Comienza Hora 14, son las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias. Seguimos.
0: A la cadena SER y SER Catalunya, Hora 14.
10: Resignació entre els veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 a Sant Gervasi després que el govern els hagi endarrerit de nou la tornada a casa, ara fins al 2027.
11: Un poquito de un jarrón de agua fría, pero bueno, yo creo que algo ya preveíamos, pero claro. Una cosa es que tú pienses y otra cosa es que te lo digas.
10: El govern va anunciar ahir a la tarda un nou endarreriment en el calendari. 18 de les famílies hauran d'esperar-se almenys fins al gener del 2027 per tornar a les seves finques. Una quinzena d'altres ho faran a l'octubre, mentre la meitat dels comerços encara no han pogut tornar a pujar la persiana. Fa un mes, el govern situava el setembre com la data de retorn, però ara asseguren que ho han hagut d'endarrerir perquè els cal més temps per estabilitzar tot el terreny. I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa el pla de renovables i creu que arribaran a una entesa amb el món local.
12: Ho farem amb diàleg, ho farem amb consens, ho farem enraonant amb tothom, però el govern de Catalunya prendrà les decisions que hagi de prendre. Catalunya no es pot permetre aturar-se.
10: Illa i la resta del govern s'han reunit al monestir de les Avellanes, a la Noguera, per preparar el nou curs polític, i Esquerra Republicana ja posa deures al govern.
13: Parlo de les infraestructures de mobilitat i parlo també del sistema educatiu. Són qüestions que s'hauran d'abordar políticament, no només a Catalunya, sinó també des de l'Estat, fent complir, per exemple, el model de finançament i pugui redistribuir prosperitat i no precarietat com avui està passant al nostre país.
10: Elisenda Alemany també demana mà esquerra al govern perquè escolti el món local amb les renovables. I la meitat de les llicències de pisos turístics que hi ha a Platja d'Aro, al Baix Empordà, no s'utilitzen. Només n'hi ha 1.400 d'actives de les 3.000 vigents.
14: Si mirem la dada sobre qui paga la taxa, estem a prop dels 1.400. És a dir, una cosa és que l'habitatge tingui la llicència i pugui ser llogat a l'estiu, i una altra cosa és qui està llogant a l'estiu.
10: Per això l'alcalde defensa que encara que se'n retirin moltes, aquests pisos no aniran a parar al mercat de lloguer. I dels esports, avui tarda intensa de futbol perquè juguen 3 equips catalans, Espanyol, Sabadell i Girona. Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem, tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Us parla Martí Oliver, a la tècnica Dani Punti Prats. Ara mateix passen 5 minuts, 8 minuts de les 2 del migdia.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14.
10: Bona tarda. Resignació entre els veïns afectats per l'esvoranc de l'L9 al barri de Sant Gervasi, a l'estació del Putxet, a qui han endarrerit el retorn a casa almenys fins al 2027.
11: Lo veo así como muy lejos, no lo esperaba, y me queda un poco helado, pero bueno, si es lo que tiene que ser, será. De momento hay que buscar seguridad y hay que escuchar y nada.
10: Així ho explica Domingo Fines en declaracions a SER Catalunya, és el propietari de la pizzeria on es va registrar l'incident. El govern ha tornat a canviar el calendari pel 40% de famílies que gairebé 2 mesos després de l'esvoranc encara estan desallotjades. El motiu és que els tècnics s'han adonat que els cal més temps per estabilitzar, Pau Puig, el terreny.
15: A principis d'agost, el govern va apuntar a setembre com la data en què els veïns que encara estaven afectats podrien tornar a casa. Eren un 40%. Ara, però, han hagut d'endarrerir-ho perquè, diuen, s'han adonat que els cal més temps per estabilitzar tot el terreny.
16: No depèn estrictament dels recursos que posem. La quantitat de material que el terreny accepta, això ens portarà estimem en aquest moment cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit.
15: És Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat. Inicialment es van haver de desallotjar 87 veïns i, tot i que primer es va anunciar que podrien tornar en una setmana, un cop copsada la dimensió dels fets, un 60% va poder tornar en les següents setmanes. La trentena, que encara no han pogut tornar de moment, continua dormint a hotels, cases d'amics o segones residències.
17: Precisament ahir la tarda el govern també es va reunir amb aquesta trentena de veïns i els comerços afectats.
15: Sí, són, com dèiem, una trentena de veïns que encara no han pogut tornar, que de moment continuen dormint a hotels, cases d'amics o segones residències. Sí que se'ls permet avisar amb antelació que puntualment puguin accedir a casa seva per si necessiten roba o alguna cosa que tenen al pis, i els llogaters han pogut suspendre els pagaments del lloguer. Pel que fa als comerços, la Generalitat ha impulsat un sistema de crèdits amb l'Institut Català de Finances perquè tinguin accés a compensacions des del primer moment mentre esperen que arribin les indemnitzacions.
17: Aquest endarreriment també afecta paral·lelament a les obres de l'L9. La tuneladora que ha d'acabar el túnel porta mesos aturada i no es mourà almenys fins que s'acabin aquestes tasques de consolidació.
16: La tuneladora, diguem-ne, té dues fases. Una primera etapa, que serà moure-la uns 20 metres fora de la vertical dels edificis, que això ho farem quan els treballs de consolidació estiguin finalitzats. Ara farem tot un retroanàlisi de quines són les causes de l'incident i quines millores, canvis, s'ha de posar els protocols de treball per continuar les feines. Tot això portarà a que les feines, l'arribada de la tuneladora a les EPS, es perllongarà en el temps.
17: Ho explicava el propi Ramon Ramírez. Això se suma a les dificultats amb el terreny que falta per perforar, que requereix de molta tècnica, i tot plegat fa preveure més retards en la finalització d'aquestes obres. Mentrestant, el govern continua reunit al monestir de les Avellanes a la Noguera per preparar el nou curs polític, i Gemma Parellada.
18: Aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat un nou parc solar a Alcarràs, el més gran que s'ha fet fins ara a Catalunya, i ha aprofitat per defensar el pla d'implantació de les energies renovables que prepara el govern, el Plàter. El decret estableix on s'han de posar les plaques solars i els molins de vent en els propers anys, i des del món local han criticat que el govern no els ha tingut en compte a l'hora de fer la planificació.
19: No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, clar que Catalunya serà capaç de fer.
17: Una quinzena de persones han protestat precisament a les portes d'aquesta instal·lació, convocats per Lleida contra l'AMAT, Plataforma L'Horta de Lleida i Pobles Vius. Han denunciat que el Pla Ter no és una transició, sinó especulació, i Esquerra Republicana, Gemma, també s'ha sumat a les crítiques des de Barcelona.
18: Sí, l'Hisenda Alemanya ha defensat que aquest desplegament es faci respectant la sobirania territorial.
20: Avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens.
18: Declaracions que la secretària general dels Republicans ha fet en una atenció als mitjans, on ha posat les infraestructures i l'habitatge com a deures al govern pel nou curs polític.
17: Dibuixar el nou curs polític és el que, com explicava, està fent el govern en la trobada a Os de Balaguer, al monestir d'Avellanes. Un curs polític que començarà molt marcat pel conflicte amb els sindicats educatius, però que serà també decisiu pel futur d'algunes qüestions polítiques sobre les que pivota el mandat de Salvador Illa, Xavier Balló.
21: El govern d'Illa afronta la segona meitat de la legislatura amb l'objectiu d'aprofitar els pressupostos aprovats per desplegar els projectes acordats amb els socis i blindar la relació amb ells, i que els problemes de gestió i crítiques que han anat tenint no proliferin. Per això, una de les peces clau serà la millora en el servei de Rodalies, que tants mal de caps ha donat el govern en aquests primers dos anys. L'executiu espera que les millores activades comencin a donar fruit i creu que episodis de mala planificació, com el de l'eclipsi, s'han sobredimensionat. La Conselleria de Territori tornarà a tenir molts dels focus posats, no només perquè s'encarrega de moltes de les carpetes més transcendents del govern, sinó també pel futur de la pròpia consellera Sílvia Paner, que haurà de decidir en els propers mesos si continua al càrrec o opta per tornar a presentar-se com a alcaldessa de Girona. Una de les carpetes més immediates que té sobre la taula és la de la prohibició de la compra especulativa. Després del revés rebut aquest estiu, el govern ha de trobar un nou acord amb els seus socis per veure si tiren endavant aquesta iniciativa, i ja ha marcat l'accés a l'habitatge com una de les seves prioritats. Com també aconseguir el nou finançament. Aquesta setmana que ve s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera per encaminar el projecte, que amb l'oposició del PP i de Junts tindrà moltes dificultats per prosperar. Ha d'arribar al Congrés al llarg d'aquest curs per intentar fiançar la relació dels socialistes amb Esquerra. L'altre factor que condicionarà políticament la segona meitat del mandat és la resolució que el Constitucional i el Suprem puguin fer de l'amnistia.
17: A les últimes hores, la CUP ha denunciat els comentaris masclistes que ha rebut una de les seves regidores de Mollà a les xarxes socials.
18: La regidora Lakshmi Roset va publicar un vídeo denunciant l'ampliació de l'escorxador del municipi i condemnant l'incident que aquesta setmana va deixar sang dels animals sacrificats regalimant pels carrers de Mollà.
2: Aquest és el negoci privat que volen ampliar per 7 la seva dimensió. Normalment aquesta...
18: El vídeo Lakshmi critica la ramaderia intensiva i un model de negoci, però molts dels comentaris que ha rebut com a resposta són comentaris obscens sobre el seu físic i com va vestida, i també n'hi ha de racistes. La regidora ha reaccionat dient que, tot i que normalment no respon als missatges, en aquest cas ha decidit fer-ho perquè és una situació que no només l'afecta a ella, sinó que pateixen moltes dones quan s'exposen a les xarxes en política i que això les condiciona a participar-hi plenament. El que més em feia patir és escrit és que es normalitzés aquesta barbaritat. El partit també li ha fet costat recordant que no s'ha de permetre cap complicitat davant d'aquestes situacions.
17: 2:16. Un dels temes que marcaran les eleccions municipals serà la seguretat. En aquest sentit, la nova llei de multireincidència permet des de fa uns mesos que els ajuntaments puguin ser una acusació més en els furts comesos per persones amb antecedents. Els consistoris que ho han començat a aplicar asseguren que els permetrà agilitzar les causes i també aconseguir, Pau Puig, més mesures cautelars.
15: La nova llei endureix les penes pels multireincidents davant dels petits furts sense importar el valor que s'ha sostret. En el robatori de mòbils, per exemple, es planteja que es tingui una pena d'un a 3 anys de presó, i això permet que es puguin demanar mesures cautelars.
3: Tu, per ser part com a acusació particular, també els hi dona un avantatge, i és que poden demanar mesures com les que comentava de presó provisional, d'ordres d'allunyament, també poden, d'alguna manera, protegir a les víctimes i posar la víctima també en el centre.

0: en el centre del procediment penal.
1: Són declaracions de l'advocada Laia Homs, que considera que els ajuntaments seran més proactius que la Fiscalia, que fins ara era l'única acusació popular.
0: Perquè al final el que s'ha demostrat a la pràctica en diferents projectes que s'han dut a terme és que Fiscalia potser no actuava de manera prou contundent com ho faria en un robatori amb violència i intimidació.
1: Amb altres avantatges com tenir la informació de tots els procediments que hi han contra una persona i poder unificar les denúncies evitant que es dispersin.
2: I això serveix per tots els tipus de delictes vinculats a la multireincidència o hi ha límits?
1: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat Pompeu Fabra, Ramon Ragués, adverteix que aquesta personació té uns límits molt clars. Només podran formar part del procés quan parlem de furts.
3: Clar, l'article s'ha redactat d'una manera que la que hi hagi violència i, per tant, ja no estiguem davant d'un furt, sinó d'un robatori amb violència, ja els ajuntaments no podran acusar.
1: I que en els furts en què no hi ha violència no està garantit que els jutges admetin qualsevol mena de mesures cautelars, com ara la prohibició d'entrada a una ciutat. El primer ajuntament que s'hi va sumar va ser Barcelona a l'abril i des d'aleshores s'hi han sumat municipis com Tarragona, a proposta de Junts, Lloret de Mar o els municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona, com ara Mataró o Rubí. Aquests darrers demanen instruccions a la Generalitat sobre com actuar.
4: Això requerirà també d'uns criteris compartits. I, per tant, doncs, avui el que hem parlat també doncs, de demanar al conseller, a la consellera d'Interior una trobada per poder abordar com es farà aquesta personalització.
1: Són declaracions de l'alcalde de Mataró, David Bote. A preguntes de Ser Catalunya, fons del Departament d'Interior no situen cap data per reunir la Comissió de Policia de Catalunya.
2: Repassem ara altres notícies en format més breu. Aquest matí s'ha reobert la línia L1 de metro entre les estacions Florida i Plaça de Sants en totes dues direccions, després de les obres de millora que s'hi han fet aquest estiu.
1: El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol i s'havien posat autobusos per connectar els dos punts. Les obres han costat 11,5 milions i principalment s'han fet per renovar les vies, instal·lar una base de formigó més estable i modernitzar les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, que són centenars.
2: I el govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació contra la companyia catalana Holaluz.
5: Es tanca així el procediment que se li havia obert a mitjans de juliol a la comercialitzadora elèctrica catalana per impagament i que la podia dur a la inhabilitació. L'empresa ha pogut demostrar que els 4,4 milions d'euros que se li atribuïen de factures impagades eren una discrepància tècnica en l'exigibilitat i el Ministeri per a la Transició Ecològica li ha donat la raó i ha finalitzat l'expedient. Holaluz ha pagat els 4,4 milions d'euros del contenciós als tres proveïdors.
2: I un jove excursionista mort a la Vall de Boí mentre feia una ruta cap al Besiberri Sud. Per causes que s'investiguen, la víctima de 26 anys s'ha estimbat per un pendent a la zona de l'estany Gemena de Dalt.
1: L'avís s'ha donat a un altre excursionista amb qui feia la ruta, que ha alertat els bombers que el seu company havia caigut en una zona de difícil accés i no contestava. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat un helicòpter de rescat amb personal del grup d'actuacions especials, els GRAE, i un metge a bord. Al cap d'una estona han trobat la víctima ja morta. La companya han estat traslladat al pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica mentre els Mossos han obert una investigació i s'han quedat custodiant el cos per fer l'aixecament del cadàver.
2: Publicitat i tornem.
6: Ràdio Barcelona. 96.9 FM. Cadena SER.
7: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
8: Empezamos fuerte la temporada.
7: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
9: Doncs sí, narraré jo.
7: I Sique Rodríguez al capdavant.
9: Exacte.
7: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app web de la SER.
10: Què t'hi jugues?
11: Força!
12: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
13: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta.
9: Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a

0: elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
1: Dues i 22 minuts. La meitat de les llicències de pisos turístics que hi ha a Platja d'Aro no s'utilitzen. Així ho ha assegurat l'alcalde, que per tant treu ferro de l'impacte a favor del lloguer que hi pot haver si retallen les llicències de pisos turístics i posa en canvi el focus en els pisos buits.
2: Platja d'Aro només fa servir 1.400 de les 3.000 llicències turístiques que té vigent. Segons l'Ajuntament, molts habitatges són segones residències que els propietaris lloguen durant dues setmanes a l'any i amb el que n'extreuen poden cobrir despeses. La resta de mesos, però, en fan ulls ells mateixos. Maurici Jiménez és l'alcalde de Platja d'Aro.
1: Sembla que ara no podem sentir aquest tall. En tot cas, l'alcalde, com dèiem, que posa el focus en mobilitzar els 370 pisos buits que hi ha al poble i que proposa que l'Ajuntament actuï com a immobiliari amb els propietaris, Pau, per fer que entrin al mercat de lloguer. Moment ara de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb la Gemma Parellada, la Cristina Artacho, la Maricelva Navarra i la Marta Altimir.
3: Comencem amb una proposta clàssica perquè és l'últim cap de setmana que el ballet de Kif és a Barcelona. El podeu veure al Teatre Tívoli fins diumenge presentant el Llac dels Cignes de Tchaikovsky. També en teatre, però canviant d'estil, a l'Apolo es fusiona opereta, sarsuela i cuplé a la nova versió de la Cort del Faraó. I més música, però aquí hi podeu participar. A l'Espai Off Barcelona aquest vespre s'hi celebra la loteria musical. El públic rep dècims amb títols de cançons i es tracta de ballar, cantar i endevinar. I poden sonar des de les Spice Girls fins a Ricky Martin, passant per AC/DC o Nino Bravo. Molt més tranquil·la o no és la proposta del monestir de Sant Cugat. Avui dissabte us podeu capbussar entre els misteris del seu claustre i passadissos a la nit de llegendes i a éssers màgics i fins i tot un assassinat en plena nit de Nadal. I per ambients més festius i d'aire lliure, és l'últim cap de setmana de Festa Major a Sants i al Moll de la Fusta s'hi celebra el Festival Thai, desplegament de gastronomia, dansa i moda tailandesa i també exhibicions de Muay Thai.
4: El Camp de Tarragona.
5: No, no, no em revisa el ventilador. No, no, no, no em revisa el ventilador.
4: Continua la Festa Major de Santa Rosalia, Torredembarra. Aquesta nit, concert de búhos. El grup celebra els seus 20 anys de trajectòria amb un concert amb els seus temes més estimats per tothom.

0: durant tot el cap de setmana a l'Espluga de Francolí la Festa de la Verema, una àmplia proposta d'activitats per posar en valor el patrimoni vitivinícola del territori i els productes de proximitat. I si Gaudí hagués tingut IA? És la pregunta que es planteja una exposició a Reus que reflexiona al voltant de com la intel·ligència artificial ha modificat la percepció de les professions.
1: Una cita obligada l'últim cap de setmana d'agost a les comarques de Lleida és la Aquelarre de Cervera. S'hi cremaran més de 450 quilos de pólvora. No hi faltarà la música.
2: Carreteres infinites, perseguint horitzons.
1: En aquest cas de Doctor Prats, ni tampoc hi faltarà la representació teatral enguany inspirada en un personatge històric important a Cervera, Felip V, un rei boig a qui envoltaran dos personatges més, com explica Pol Bosch, de l'EA Teatre, responsables de l'espectacle.
3: Per una banda tenim Farinelli. Farinelli és un castrati que també està documentat que la cort espanyola la va contractar per cantar-li al rei. Per l'altra banda, tenim la Tentació, no?, que nosaltres la personifiquem en la figura de Lilith.
1: I segueixen en moltes poblacions de la demarcació les festes majors, com a la Seu d'Urgell, on aquesta nit hi actuen els Catarres, però també és festa major a Aitona, a Alcarràs, entre molts altres indrets. I els
4: veïns omplen la plaça. Aquest cap de setmana a les comarques de Girona comencem pel Festival de l'Acústica. A Figueres, avui, actuarà la Ludwig Band, Sopa de Cabra, 31 Fam i Max Navarro. I demà, Locomia i el grup de versions Orquestra Maribel. A Madremanya hi celebren el MAMA, el Festival Internacional d'Art Contemporani. Durant 3 dies hi hauran activitats per tots els públics, amb performance, tallers, exposicions i concerts. I a Besalú... Per fi arriba una nova edició de Besalú Medieval. La vila es transforma en tornejos de cavalls, ballarines, contacontes. Ja fa 28 anys que es celebra i que acumula visitants de tot Catalunya.

0: En esports, avui tarda intensa de futbol perquè juguen tres equips catalans, Espanyol, Sabadell i Girona. Núria Vilamala, bona tarda.
1: Hola Martí, què tal? Bona tarda. Sí, tarda intensa de futbol a primera i segona divisió. L'Espanyol juga a Noeta contra la Real Societat a les 7 de la tarda, amb el repte de deixar enrere la derrota contra el Real Madrid als últims minuts de partit. Manolo González té les baixes de Quique García i Puado per lesió, Cabrera, que està sancionat i encara no ha viatjat amb l'equip, Brian Zaragoza, que fa pocs dies que s'ha incorporat amb l'Espanyol. El d'avui serà el primer partit fora de casa del conjunt perico, que buscarà la segona victòria de la temporada. I avui, Martí, també juguen els dos equips catalans de segona. A les 5 de la tarda, el Sabadell s'estrena a la nova Creu Alta. És el primer partit a casa des del retorn del conjunt arlequinat al futbol professional, que encara no ha perdut cap partit, porta 2 punts i avui buscarà el primer triomf a segona divisió. I a 2:15 de la nit juga el Girona a Montilivi contra les Palmes, en un ambient d'incertesa, perquè el conjunt gironí ha sumat només 1 punt de 6 possibles i està molt pendent del que pugui passar en aquest tram final del mercat de fitxatges, on alguns jugadors importants podrien sortir del club. Sigui com sigui, tarda de molt futbol català a primera i segona divisió.
0: I ens queda el temps. Núria Seró, quin és el pronòstic per les pròximes hores?
2: Hola, molt bona tarda. Després d'un matí que ha començat amb temperatures més baixes que en jornades anteriors, aquest migdia notem l'ascens tèrmic, especialment a l'interior. Avui, moltes màximes es mouran entre els 30 i intentaran arribar als 35 graus. Demà superaran els 35 i és que demà segueixen pujant les temperatures mínimes i màximes. Aquesta tarda, última tarda de dissabte d'agost, ve marcada per la tranquil·litat, una jornada amb alguns núvols decoratius. Es poden comptar amb els dits d'una mà al prelitoral de Tarragona, com també algun cúmul tindrem d'evolució diurna al Pirineu Occidental. Demà diumenge les temperatures pujaran i serà una altra jornada molt tranquil·la, amb pocs núvols, alguns decoratius a la tarda i amb la temperatura de l'aigua del mar avui que volta els 25 graus a la Costa Brava, 27 a la Costa Central i 28 a la Costa Daurada. Molta atenció que l'índex ultraviolat és alt.
0: Amb aquesta informació arribarem a 2:15. Adéu-siau.